0: Tiens, Rob, tout de suite, hein, faisait une place à l'actualité du moment.
1: David Groclod publica un ensaggio poderus sur la diversité. Le journaliste Biarnès pausa une guide critique et rigoureuse sur l'uniformisation linguistique et défend la diversité comme un jeu démocratique et écologique majeur. Joan Thomas. David Groclod publica la diversité pour survivre au réchauffement climatique et au refroidissement culturel. Un livre que tout homme, occitaniste, anti-occitaniste, écologiste, démocrate, de tout burro, a de legi. Un libre de tesis tutos pla argumentados e illustrados de exemples des melius. Un libre pla escrit, clar, una paraula sociolinguistico, es pas la d'un universitari, mas d'un home que sap so que dits e cu sap dire. L'autu es jornalisto e a treballat tutto sa vida sur la questió linguistico de mes pla d'autros tematicos. Dins aquel ensaig de 37 capítols, David Groclod enviais pauso les qüestions de la diversitat de les llengües i respon a les qüestions matxes que totes haven augit pausa pels que pensen uniformitat i unicitat. Porto un agaig crític sul biaix de considerar les llengües en França o dins els països que respecten pas mai la diversitat cultural o que la diversitat dels biotopes. Estava analitzat amb una pla grande finesa el xoc francès per escafar i remandar les escobillos les llengües altres que la del rei. S'havia estudiat les qüestions del bilingüisme, dels traumatismes impausats per la negació de la segregació lingüística. Un bilanç sobre la diversitat lingüística pla muntat que manco pas de mettre en parallèle la diversitat lingüística i la diversitat biològica. L'autor se contenta pas d'analitzar la situació lingüística en França, mas la met caro a caro amb d'autres situacions, especialment en Amèrica Latina, so que dubris los horizons de recerca. Una grande riquesa d'informacions e de donados bibliográficos. De responsos a força qüestions que us pausats sul perquè de la situació lingüística un sem. Un sol punt negre l'editu l'adeu desconegut del públic, des libraris e des medias. Ne caldrà fa una segunda edició a cod un gran editu per gent ailàs. Mas dubtam pas que d'exemplari seran mandats als grans jornals sensibles a la diversitat.
2: Furoburo!
3: C'est...
4: Wow!
3: N'est-ce pas?
1: A 609, le Consell d'Estat confirma sa legalitat. Los jutges creuen que el projecte respon a de rasos imperatius d'interès públic major, malgrat les crítiques persistents dels experts i dels grups environmentals. El Consell d'Estat ha definitivament validat les autoritzacions environmentals per l'autoestrada al 69 i meten fi a tal a mai de 3 anys de batalles legals a l'entorn d'aquest projecte que pretén de religar Toulouse a Castros sul rapporto Liberación. Digiuno decisiu e meso lo 29 de giugno passat, lo mainau tribunal administratiu refuset lui recurses d'associacius opausados a la construcció e confirmet que l'infrastructura respondió a un motiu dominant d'interès públic mage. Lui giudice decidigueron que los beneficis esperats del projecte, inclusen un temps de viatge reduc la seguretat diario afurtido, lo desenvolupament econòmic e una qualitat de vida migliorada justifican las exempcions acceptades a la protecció de la fauna e de la flora. Considerar un tabé que cap de solució alternativa satisfacent era pas estat demostrado e que les mesures previstes mantendrien un estatut de conservació favorable de les espècies protegides. Los opausants, paments, denuncien una decisió que consideren contrari als avertiments de científics i dels experts independents. El col·lectiu La Bio és Lliure creu que aquest projecte simbolitza una política incompatible amb els imperatius climàtics i met en evidència la destrucció de les zones humides, de les terres agrícoles i dels ecosistemes per un gran limitat de temps per la circulació motoritzada. Aquesta decisió met fi a una lunga batalla legal. En febrer de 2025, la Cort Administrativa de Toulouse annullet los permeses environnementals del projecte en decidissen que complissió pas una exigència d'interès públic dominant. S'aquela que la sentència foguet revirada qualques meses mai tard per la Cort Administrativa d'Apel·lació Tolosana que autoritzat la represa dels treballs. Del temps que les autoritzacions environmentals suaro definitivos, l'hotelier demoro sujette a diversos enquistos penals ligados a la presumida ocupació illegal de desenats d'hectares de terra utilitzats per l'obratge. Aquelles procedures separades del litigi administratiu que s'haro barrat.

0: 26 katrebin 14. Del ditchaus 13 d'agust al dimenge 16 d'agust a Astafor din Zolte Garuno se debanera como cadannado Astafolk, un festenal al tour de las danzos, musicos e cants tradicionals. Al programa y aura de balletis, espectacles, repaises, concerts, ambe per exemple, al bado, l'udio cadencé, l'udio esbelen Simonen, la fille au chapeau, Flora Mercadier, Ramelets, Tastets, l'utrio, l'ubelia. Y aura tabe destachis de pratico, coregrafico, instrumentalo e bucalo, ambe Luci Acchiari, Anaïs Perinel, Pascal Kaumoun, Bernard Coquelet, Philippe Marsac e Naël Tripoli, e enfi de cinema, uno mostro, uno taulo redondo, uno seno d'Uberto. Pudez contacta Astafor Tourisme en Brulioa al 06 40 46 01 03. Las vostros ideios de sortidos en Carsi e Aldela continuo per tout lo mes de Juliet e quitomen lo mes d'agust. Del 14 d'agust 9 euros al 7 d'agust a 17 euros al Liceu Louis Kerb de Rudez, se debanara los estatxis d'estiu del CCOR. Al programa estatxis d'acordeu diatonic, de cant, de cabreto, de fabricació d'anche, de danso e de lengua occitano. Lo 17 e 15 d'agost a 21 euros hi haurà un balletti. L'entrada és de 5 euros e a gratis pels estagiaris e los mens de 12 anys. Les tarifs pels estatges són de 120 euros pels 13 jours, 420 euros per 12 jours, lengua occitana e danso confirmats, 40 euros per un jour, danso comensaires. Hi haurà la possibilitat de menjar, de beure e de dormir sus plaça. Per mai de renseignements, podeu mandar un courriel a contact@ccor.eu. Del 26 al 22 d'agost de 2026 se debanarà la cinquantena edició de l'Escola Occitana d'Estiu a Vilanova d'Olt. Cada jour hi haurà de curses de llengua, de cant col·lectiu, de tallers, de conferències, hi haurà també d'espectacles a 21 euros. Dilluns 17 d'agost, de jocs de societat per practicar la llengua. Dimarts 18 d'agost, serrado espectacle Marcel del Pastre d'una llengua a l'altra, amb Monico Burk i François Dumont. Dimecres 19, balletti amb la formació Tastets. E puei, l'udi chaus, bin d'agust, tornarets troba la serrado dels estagiaris e l'udi bendres bint la festa occitano catalano amb un concert del grup La Darono e un concert tradicional català. Pendent l'escola occitano d'estiu, d'activitats seran prepausados al drullets e al jubes. Arriban a la fi d'aquelles idees de sortidos en Carsi e Aldela amb lo dibendres 21 d'agost que serà la botte de Crabaire et oui, la fête votive à Cabrerie le vendredi 21 août amb à 19 euros la fanfare de La Grange et à 22 euros un concert del groupe Goulamasca. Renseignements al 06 24 70 36 12. Dimecres 26 d'agost a l'usèche de 17 euros a 18 euros 30, hi haurà una iniciació a les danses tradicionales occitanes animada per Fabien Vilat i a 21 euros un bal tradicional amb el grup Kersinoto. Enfi, l'udit shows 27 d'agost, place de la Halle à Caelus, en Tarnegaruno, se debanera à 19 euros un repais partejat et à 21 euros une balle traditionnelle d'Hubert à toutes les musicaires, Seno Duberto. Renseignement al 06 48 17 613 13. Un mot per vous signala que la boutique associative de l'association Aquiloc sera d'Uberto tout l'estiu, l'ou dimecres de Nouros à Mietchour, à l'espace Uxita Carcinol à Saint-Céré, à Custat de la Salle Pulibalento. Baki, aquellos ideios de surtidos en Carci e Aldela per l'estiu sun acabados per uei, la tornares truba al mes d'octobre.
1: Saludine la veiture, au magrado d'escuta l'émission Fourobourg à Coespla.
2: Les dernières nouveautés sont ici, alors ne bougez pas.